0: fun. La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego. Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius

Hola, ¿cómo estás? Encetem la cinquena setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. 21 dies lectius d'esta mobilització. I dit això, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La publicació Tret d'eixida dels moros i cristians de Pego. Dissabte a la vesprada els festers i les festeres tenien una cita ben important, aquella que publica que la festa està a menys de 20 dies del calendari. Enguany, l'encarregada de pronunciar el Parlament de la publicació festera des del balcó de l'Ajuntament de Pego, custodiada per l'alcalde, la presidenta de la Junta Coordinadora, el capità Moro Feixuc i l'ambaixadora cristiana Templària, va ser l'escriptora i catedràtica de filosofia Elvira Cambrils. Va recordar que enguany es compleixen 750 anys de la mort del visir Alasdrac i del rei Jaume I, els quals van deixar al seu darrere una trista història de morts, confrontacions bèl·liques, imposicions culturals i neteges ètniques. En contrast, Elvira Cambrils va reivindicar el mestissatge com a essència de la humanitat i el respecte de les diferències i el diàleg com a formes genuïnes de deixar enrere la bestialitat humana. Com a exemple, deixa apel·lació la festa de moros i cristians de Pego que construïxen des de la diferència de les filades. El personal docent enceta la cinquena setmana de vaga, 21 dies lectius. En este matí, un grup nombrós de docents s'ha concentrat a les portes de la Conselleria d'Educació per a seguir la taula de negociació convocada a les 10 del matí, tot i que ha començat amb 50 minuts de retard. En esta ocasió, s'ha sumat a la protesta la Plataforma per la Sanitat Pública. La 13a Gala de l'Esport se celebrarà dissabte 13 de juny. La pluja persistent, tot i que fina, no va permetre dur a terme l'esdeveniment esportiu de l'any a Pego. La regidoria d'Esports, que organitza la celebració, va decidir, passades les 21 hores, ajornar la gala, que en un primer moment s'havia retardat el seu inici una hora i quart.

0: Els últims rajos de sol ja s'havien post per darrere de les muntanyes que resguarden Pego quan els moros i cristians van prendre els carrers de la localitat i l'Ajuntament durant l'acte de la publicació festera, el que els portarà directes a gaudir de 4 intensos dies de fira i festes a partir de dijous 25 de juny. Per a seguir amb l'esperit que la Junta Coordinadora de Moros i Cristians ha volgut donar des de l'inici a este acte, la publicadora d'honor enguany està vinculada amb el món de les lletres i de les humanitats. Es tracta d'Elvira Cambrils, que és escriptora però també catedràtica de batxillerat de filosofia. Esta vinculació amb les lletres i les humanitats pretén posar en valor que la festa va més enllà de festa, que també és cultura. És el que subratllava l'any passat Núria Gómez, presidenta de la Junta Coordinadora. Custodiada o resguardada per l'alcalde Enrique Moll, la presidenta de la Junta, Núria Gómez, el capità Feixuc, Teo Llambies, i l'ambaixadora templària, Merche Franqueza, Elvira Cambrils va deixar clar que, com les oronetes que amb el seu cant anuncien que arriba el bon temps, ella anunciava que la fira i festes de moros i cristians de Pego s'acosta, que arriba l'hora de descansar de treballs, obligacions i maldecaps i gaudir en companyia dels altres i entre els altres de la festa. Ho deia, enfundada amb la camiseta verda en defensa de l'ensenyament públic des del balcó de l'Ajuntament sota l'atenta mirada de festers i festeres. A la publicadora d'honor no li va passar desapercebut el detall que enguany va tindre una composició de càrrecs civils i festers que va definir com un regal preciós, donat que es configurava la desitjada paritat de gènere per la qual treballem avui en dia i cada dia per acostar-nos a l'ideal d'igualtat de Maria Cambrils, feta realitat ara i ací en aquesta publicació festera, assegurava Elvira Cambrils. Elvira Cambrils, que tampoc va deixar passar el fet que ha estat publicadora d'honor en un any molt especial, en el qual es recorden el 750 aniversari de la mort del visir Alasdrac, cabdill de la revolta mudèjar contra els cristians, així com la del seu enemic, el rei cristià Jaume I. Una confrontació entre els dos personatges que va comportar moltes morts, guerra, imposicions culturals i neteges ètniques, denunciava Cambrils. Davant d'esta realitat bèl·lica, l'escriptora pegolina defensa altres principis i altres formes de relació. Ho fa reivindicant el mestissatge com a essència de la humanitat i el respecte de les diferències i el diàleg com a formes genuïnes de deixar enrere la bestialitat humana. Fixant en la mirada en el que passava a la plaça, la publicadora d'honor va lloar el paper de les bandes de música sense les quals no entenem la festa. Defineix la música Elvira Cambrils com un element capaç d'aflorar totes les emocions per les quals potser no tenim nom, però sí vivències. Assevera l'escriptora pegolina que músics i músiques són el cor que bombeja la joia de les festes que anunciava. I si la música és el cor, els festers i les festeres són l'ànima. És el que afirmava també Elvira Cambrils i afegia que l'ànima que sosté l'engranatge festiu durant l'any amb les activitats de les càbiles i l'organització de diferents actes, un gran treball per a gaudi de tot el poble coordinat per la Junta de Moros i Cristians de Pego, a la qual agraïa la cura per recuperar i respectar el seu valor històric i cultural. Tancava el cercle Elvira Cambrils apuntant que no entén la festa que separa, sinó la que ens unix a pesar de la diversitat o precisament la que ens unix per damunt de les diferències com a prova de respecte i acceptació de la pluralitat que habitem el nostre poble. Posava com a exemple les filades a les que cada fester i festera se sent lligat, però alhora que sap o hauria de saber que eixa fila sense la resta no seria res, per a afirmar després que cal reconèixer la pròpia identitat justa en la diferència i saber que tots junts construïm la família humana. Encoratjava la publicadora d'honor a preparar l'ànim per a rebre els dies que venen, dies de companyonia, de superar les divergències i buscar les complicitats, perquè sempre, sempre, entre pegolins i pegolines, afirma Cambrils, és més el que ens uneix que el que ens separa. Convidava Elvira Cambrils a festers i festeres a divertir-se, a cantar, a ballar i a fer un brindis a la salut de Pego. Així mateix, agraïa a la Junta Coordinadora de Moros i Cristians l'esforç per fer de la festa un element d'integració, interès per conèixer les seues arrels històriques i reivindicar-les com a patrimoni cultural. Amb este missatge encara ressonant per la plaça, els càrrecs van rebre les claus de les tres portes o portals de la vila per part de l'alcalde. Una manera simbòlica de representar que el poble es posa a disposició dels moros i cristians per a que l'engalanen i comencen les festes de la població, assenyalava la presidenta dels festers i les festeres. Un any que per als feixucs es presenta ben especial, any de moltes emocions, any de capità i de molta responsabilitat de cara a tots els festers, festeres de Pego i a tot el poble en general, és el que confessen en una publicació en xarxes posterior a la publicació festera. En certa manera, és el missatge amb el que va acabar el capità Teo Llambies Abad el seu discurs de presentació a finals de gener d'aquest 2026.
1: Assumir que esta capitania amb orgull, amb respecte i amb la il·lusió intacta. Sabem d'on vinc i amb qui caminem. Perquè ser capità no és només portar un càrrec, és portar una història, uns valors i una manera d'estimar la festa. Que aquesta capitania siga recordada per la unió, per la passió i per l'orgull de ser moros. Visquen els moros cristians i visquen els feixucs.
0: La fila Templàries també assegura que ha passat un any impressionant i ara ja sols queden 20 dies per a gaudir de la festa gran i les ganes no els falten. Per això només falta el que deia l'ambaixadora Merche Franqueza Sánchez aquell 23 de gener.
2: Ara que la música comença a sonar i les filades omplin els carrers, que tot el poble visca unes festes inolvidables. Avant la festa.

0: I avui el butlletí oficial de la província, el BOP, ha publicat la modificació de les bases d'execució del pressupost que va pujar al ple ordinari de juny dijous passat per una qüestió de denominació, com explica el, o explicava eixe dia el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
1: És merament un tràmit de modificació de que passa el conveni de la Junta Central de Mossos i Cristians de 42.000 euros a ser, de ser junta a ser federació, i com ha hagut un canvi de CIF, doncs ha de fer un canvi total de les bases per tal de poder signar el conveni en el nom actual i poder fer les coses conforme calen. Ho hem portat en aquest plenari perquè anem a signar el conveni quant abans i com diu el punt segon, doncs donar en compte en la propera Comissió d'Hisenda. Moltes gràcies. Ho hem fet així perquè ho permetia, com permetia la senyora secretària, i més que res per estalviar-nos un plenari extraordinari en el que estigui determinat, perquè volem signar el conveni abans dels Mossos i Cristians, simplement per això.
0: I ja queda ben poc, com acabem d'explicar fa no res. Esta modificació de les bases d'execució del pressupost s'exposa al públic durant 15 dies hàbils. En el suposat que en eixe termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat.

0: I més publicacions, en este cas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, avui publicava l'anunci pel qual es dona compte de la suspensió de l'atorgament de llicències en el sector Mostalla 2. Recordem o recorda esta publicació que el ple de l'Ajuntament de Pego en la sessió ordinària celebrada el 7 de maig de 2026 va adoptar el següent acord referent a la suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques al sòl urbanitzable Mostalla 2 per a facilitar l'estudi de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana sobre el sector en qüestió, la part resolutiva del qual diu el següent: primer, aprovar la suspensió per un termini de 2 anys per a l'àmbit del sector denominat Mostalla 2, segons la delimitació establerta al vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Pego, classificat com a sòl urbanitzable no detallat, de l'atorgament de les llicències següents: llicència de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de demolició, de canvi d'ús, per tala o eliminació d'arbratge i llicències per executar obres d'urbanització. Queden igualment compresos qualsevol altre acte subjecte a intervenció administrativa que puga alterar la realitat física o jurídica del sòl i resulten incompatibles amb els objectius de la modificació puntual en tramitació. I el segon punt és publicar l'acord d'esta suspensió de l'atorgament de llicències al Diari Oficial de la Generalitat, com s'ha fet avui dilluns 8 de juny. Així mateix estarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de l'Ajuntament. Es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per al general coneixement i en compliment de l'article 68.4 del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i contra l'acord de suspensió d'este atorgament de llicències urbanístiques es pot interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan que l'ha dictat, o també es pot impugnar directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de 2 mesos a partir de la publicació de l'acord, i es fa constar que una vegada interposat el recurs de reposició no es podrà formular un recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I d'altra banda, hem de dir que avui a l'Ajuntament de Pego s'ha realitzat una junta de seguretat de cara a les festes patronals i de moros i cristians, en la que hi ha hagut representació de la policia local, de la policia autonòmica, de la Guàrdia Civil i també del centre de salut de la població, i ha assistit, entre d'altres, el subdelegat del govern a la província d'Alacant. S'ha aprofitat també per a fer una junta al respecte de Biogen, on, a més de les persones de les institucions que hem comentat, s'ha incorporat l'oficial de policia Mercè Sastre Cendra, que és l'encarregada de la policia local al respecte de la violència de gènere. I, de fet, a les 12 d'este migdia, a les portes de l'Ajuntament de Pego, s'ha realitzat un minut de silenci per l'últim assassinat masclista que va tindre lloc a Màlaga fa 3 dies, quan un home de 56 anys va assassinar a la seva parella de 51 amb un arma de foc a la barriada de La Palma, en un nou cas de violència de gènere confirmat. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a víctimes de violència masclista, que pot telefonar qualsevol persona que tinga indicis d'este fet. El telèfon és gratuït i no deixa empremta en la factura, tot i que s'ha d'esborrar del llistat de telefonades. I és important perquè pot salvar vides.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Ja ho hem comentat en portada, s'inicia la cinquena setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, 21 dies lectius de vaga, amb una nova jornada de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats amb representació entre el professorat, amb personal docent també a les portes de la Conselleria, donant suport als representants sindicals avui, amb també la presència de la Plataforma per a la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana. De fet, s'ha llegit un manifest a favor de la sanitat pública i es podia escoltar a les portes de la Conselleria consignes com esta.

0: I la reunió ha començat, en aquest cas la de dins de la conselleria, amb una curta intervenció de la titulara d'esta cartera, Carmen Ortí.
1: Molt bé, doncs molt bon dia a tots i a totes. Donem inici a la mesa sectorial on s'estan portant les negociacions sobre l'esborrany d'acord que estem conformant entre les organitzacions sindicals i la part de l'administració.
0: També ha intervingut el secretari autonòmic Daniel McEvoy. Els sindicats han començat la reunió amb una valoració general de les propostes plantejades divendres per part de la conselleria. Hi ha coincidència a reconèixer avanços en temes com la reducció de ràtios i de la burocràcia, però després cada sindicat ha criticat mancances i ha fet propostes de millora. Durant la primera ronda, els sindicats del bloc majoritari, recordem STPB, Comissions Obreres i UGT, han demanat concretar el punt de la qüestió salarial i que es desbloqueja el tema del valencià. I es nota que ja portem moltes setmanes de vaga, recordem, ja en són 5, i tot i que això siga així, a València l'acampada de docents ha tornat a ocupar el centre de la plaça de la Mare de Déu perquè ja ha finalitzat el corpus que necessitava aquest espai per a poder representar-lo com toca. I si fem seguiment de la vaga Apego, es nota que ja s'acumulen molts dies lectius de vaga i la mitjana de seguiment ha estat fluixa. De fet, en el seu 21è dia lectiu ha estat del 7,64%. Per centres, al CEIP Ambra, un 4,8% de mestres ha secundat avui la vaga. Cap mestre o mestra s'ha sumat des del CEIP Carolina Sala i el 15% de mestres del CEIP Rosalia Bondia sí que ha fet vaga avui. Pel que fa a l'institut, un 10,77% del professorat de l'IES Enric Valor ha secundat este 21è dia de vaga.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: La meteorologia no va seguir exactament el lloc previst divendres de vesprada, ja que tot indicava que a les 7 aproximadament hauria parat de ploure, però no va ser així. A aquesta hora, encara que hi ha una capa molt fina, però que hi ha una capa d'aigua. Una capa que permetia anar d'un lloc a un altre sense massa problemes, però que impedia poder passar una vetllada tranquil·la a l'aire lliure com estava programat durant la 13a gala de l'esport de Pego. Esta s'havia de desenvolupar al recinte multiactivitats La Trilladora, que ja sabeu que no té coberta, i estava tot preparat, escenari, megafonia, taules, cadires, barra, per a rebre a les més de 1.350 persones que tenen alguna relació amb l'esport al municipi. De fet, molta gent hi va acudir i es va quedar una estona, però el gruix es va haver d'anul·lar. En un primer moment, la regidoria d'esports que dirigeix Raül Tamarit va retardar l'inici de l'esdeveniment de les 8 a les 9 i quart, perquè explica Tamarit que les previsions deien que sobre les 7 pararia la pluja.
1: No pot ser, hem apurat fins a última hora. Hem atrasat la gala, tenia que començar a les 8 de la vesprada, hem apurat per començar a les 9 de la nit, perquè les previsions de l'horatge era que a les 7 de la vesprada parara la poqueta pluja que estava fent, però no ha parat, i al final heu que decidir canviar de data.
0: Eixa nova cita és este dissabte que ve, 13 de juny, a la mateixa hora, a les 8 de la vesprada i al mateix lloc, al recinte multiactivitats La Trilladora. Era l'única data en què no hi havia cap activitat per la nit.
1: Pues serà el dissabte que ve, dissabte 13 de juny, perquè també heu que buscar que no hi hagués cap activitat per la nit, perquè divendres que ve són graduacions dels col·legis, entonces divendres que ve no es fa. La farem dissabte per la nit, que estava buit d'actes.
0: Les variables són moltes per a poder reajustar una nova data, un esdeveniment que, segons explica Raül Tamarit, fa més d'un any que està reservat al calendari. Confia Tamarit que puga acudir tota la gent que havia de fer-ho este divendres passat i que així la 13a Gala de l'Esport siga un èxit.
1: Era així, no? Perquè aquesta data fa més d'un any que està posada i en funció de quan nosaltres posem la data ja parlen nosaltres el col·legi per a fer ells també les seves graduacions. Entonces ara intentar canviar i coordinar tot és complicat, han buscat una data, també han buscat que tantes balls que tenien preparat com el ballet, com el ball d'Eva, com el muntatge d'escenari, com els tècnics, com el presentador, tots pogueren estar i el dissabte sí que pugui ser, per tant ho farem el dissabte que ve, dissabte 13, igual, a les 8 de la vesprada, i esperem que vinga tota la gent i que siga un èxit, perquè al final aquesta festa es fa perquè la gent vinga, agarri el seu reconeixement i que pugui sopar tranquil·la a Cercarrer. Avui, per molt que hem volgut, no pugui ser.

I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tindrem el dia més calorós de la setmana amb 31 graus de màxima. En 19 s'han quedat les mínimes esta passada nit i el cel el tindrem ras, tot i que apareixeran boires a última hora del dia. I el vent bufa fluix i estarà encalmat esta vesprada. Per a demà dimarts començarem el dia amb núvols que fins i tot poden deixar alguna precipitació dèbil fins al migdia, i a partir d'aquest moment aquests núvols aniran desfent-se i tindrem el cel pràcticament ras, tot i que no serà tota la jornada, sinó només temporalment, perquè a partir de mitja vesprada els núvols tornaran a créixer. Temperatures dimarts entre els 20 graus de mínima i els 26 de màxima, i el vent, que en general bufarà fluix de component nord-oest, nord-est. Per a dimecres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tenim un 95% de probabilitat de precipitació fins al migdia, i a partir d'aquest moment podem començar a veure ullades de sol. Temperatures dimecres entre els 19 graus de mínima i els 27 de màxima, i un vent que bufarà fluix de component nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui dilluns, 8 de juny. Moltes gràcies per acompanyar-nos i confiem que la vesprada siga d'allò més profitosa i agradable. Ens retrobem demà, ací puntuals, en la 107.8 de l'FM. Adéu.

S'equivoquen els qui pensen que la joventut és només una etapa de pas. A Pego, els nostres joves tenen veu, tenen idees i, sobretot, necessiten espais on ser ells mateixos, sense filtres ni perjudicis. Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, parlem d'acompanyament real, de diversitat i de com es construeix la confiança dia a dia. Ens acompanya Maido Moreno, tècnica de joventut de l'Ajuntament i l'ànima d'InfoJove, un espai viu que està transformant el present del nostre poble. Una conversa plena d'energia positiva, de música amb història i de futur compartit. T'esperem aquest dimarts, 9 de juny, a les 20 hores, a la sintonia de Ràdio Pego. Entre nosaltres, perquè la teua veu importa.

0: Hola, Pixiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pixiganyes!

0: 107.8 de la FM.
1: Ens acostem a altres pobles perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

Así y ahora comienza Aristóteles tenía un Walkman. Tota la música que van a escoltar els teus pares, que després escoltaries tu i mai escoltaran els teus fills. Tota aquella música que si en el temps de la Grècia clàssica haguera existit, Aristòteles haguera estat escoltant nit i dia, dia i nit. La història de la filosofia musical del segle XX i part del segle XXI reunides en temps i forma en Aristòteles tenia un Walkman.

Aristóteles tenia un Walkman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes, per a tots aquells i aquelles que ens poden, a més, gràcies a la xarxa, escoltar des de qualsevol racó de la comunitat de les Terres Valencianes, d'este lloc, així, al costat del Mediterrani, on, com sempre, intentem trobar-nos amb aquelles cançons, músiques i totes aquelles històries que van ser, són i seran els que han anat conformant la història de la filosofia musical.

Benvinguts i benvingudes, salutacions i abraçades, sí, al temps i a l'hora de la comunitat filosòfica d'aquelles músiques que han anat conformant just la història del pop, del rock i, en definitiva, de la música popular del segle XX i segle XXI. Així estem un altre dia des de Radio Altea produint aquest programa, este espai, que pots escoltar en Radio LOM, a Picassent, en Radio Ondara, també a Manises, a Ibi, Consentaina, Guadassuar, a Pego, a Ribarroja, a Godella, a Alzira, també a Radio Túria, a l'Eliana i també a la Radio Pobla, a la Pobla de Vallbona i, com no, així, a Radio Altea, a la Marina Baixa, on produïm este programa i on podem repassar algunes de les cançons que van ser i seran sempre benvingudes al nostre temps de ràdio. Recordant al principi que el nostre correu electrònic amb el que ens pot vostè contar alguna cosa és directo@radioaltea.com, que la veu que escoltes és la de Fernando Cortés, que serà qui també s'encarregue de la llista de les cançons que avui sonaran en els pròxims aproximadament de 55 minuts que sempre iniciem deixant les paraules darrere per tirar endavant amb el que de veres ens agrada, que no és una altra cosa que no siga la música.

Tornem a viatjar amb les músiques i amb les cançons d'altres èpoques i d'altres dècades. Ens situem avui sobre els anys 80 i en concret el 5 d'agost de 1985, que és quan es va publicar esta cançó, titulada en un principi A Deal With God i després rebatejada com Running Up That Hill, que és com també es coneix esta cançó de la cantant britànica Kate Bush amb el seu 5è àlbum, després de publicar una el 1983, on no va rebre tot l'èxit que sí que rebria després amb este disc que es va titular Hounds of Love, amb una cançó que a més és d'aquelles que sí que han pogut escoltar els nostres fills, i és que després de 30 i tants anys va tornar a ser una cançó d'èxit, que va copar alguna que altra llista, també perquè va ser recuperada a un episodi de la quarta temporada de la famosa sèrie també Stranger Things. És un fenomen que no és la primera i possiblement no serà l'última volta al que assistirem. El recuperar un gran èxit de fa unes quantes dècades i poder escoltar-lo així en companyia d'altres generacions.

Sí, tenim una de les veus també més elegants de les últimes dècades, també de la història de la música. Nascut un 11 de juliol de 1957, era Peter Murphy, amb una cançó publicada el 1989, ja a final de dècada, i que va servir també com a segon senzill, si no recorde mal, del seu tercer àlbum d'estudi, que va ser també tot un èxit, sobretot per algunes de les seues músiques. Una de elles, esta que escoltaven, una cançó titulada Strange Kind of Love, en una de les seues versions, perquè van haver diverses, i esta potser siga la més acústica de totes, però sobretot aquell àlbum és recordat per el Catch You Up, que continua sent una de les cançons més escoltades del que va ser també veu de Bauhaus.

Seguim amb sons gòtics foscos, digue-li vostè com també millor li vinga i li apetisca. Esta era una de les cançons del primer àlbum de Sisters of Mercy, aquells que van prendre també el seu nom d'una música i un títol de Leonard Cohen. Este àlbum, ja el dic, va ser amb el que van debutar, Sisters of Mercy, i era la cançó que en la versió de vinil tancava la cara A. Titulada Marian, eren Sisters of Mercy allà per el 1985.

Let Me Down Again. Els més fanàtics també des de Depeche Mode coneixeran, a bon segur, i és que no ho són tant, també, una, també, per un altre costat, de les melodies de les cançons també més famoses i amb més recorregut de els Depeche Mode, d'aquell àlbum que es va titular Music for the Masses i que era el sisè àlbum des del que és la cronologia de les músiques i dels discs publicats per estos britànics. A més, després de sis àlbums, este publicat ja en 1987, el següent seria el més que famós àlbum en directe, el 101, i on no podria faltar tampoc esta cançó, que era la que obria justament la cara del segon disc d'aquell doble àlbum en directe que va ser i continua sent també un d'aquells concerts gravats i comercialitzats més famosos també de la història, no sols de Depeche Mode, sinó també de tantes i tantes altres bandes i concerts gravats i venuts i empaquetats després amb aquells àlbums.

Any 80, també cançons i músiques d'aquelles que es van llançar en single, com a senzill, i que després de també deixar este món per part d'Ian Curtis es van tornar a reeditar amb altres àlbums. Esta era una cançó que es titulava Atmosphere i que he entret en esta ocasió d'un d'aquells àlbums de El Millor de, en esta ocasió, de els Joy Division. Estàs escoltant Aristòteles tenia un Walkman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes.

Break the Chain és una de les cançons de la banda també britànica Jean Loves Jezebel, que té una història d'aquelles que també podria ocupar algun que altre de les nostres també hores així de Warman de Aristòteles. Formada per dos germans bessons, Jay Aston i Michael Aston, que al llarg de la seva història van començar allà per el 1983, van tindre els seus, també les seues diferències i per un costat i per un altre també van anar caminant també en diferents ocasions per distints camins. Així ja abandonaven un poc el que va ser la seva època més gòtica per tirar endavant ja amb la separació d'aquells dos germans que van conformar també el que va ser la primera formació d'estos britànics, també una banda amb una llarga discografia.

Este era el son del segon àlbum d'estudi d'una d'aquelles bandes que juntàvem l'Atlàntic. Per un costat, terres britàniques, i per l'altre, també dels Estats Units, The Lords of the New Church, una d'aquelles superbandes, podien anomenar-la així, on teníem a gent de Dead Boys, també de The Damned, de Shame 69, i també Nick Turner, de Barracudas. Esta va ser una de les cançons, i també senzill, el segon senzill d'un àlbum ja un tant més lluminós que el que havien publicat fins a aquella data en 1983. Bonica cançó esta de El Dance With Me, The Lords of the New Church.

but say

La primera de les cançons del segle XXI que escoltem, i una de les més recents des del que és també la història musical de Iggy Pop, que era qui ens portava este Strung Out Johnny, una cançó que parlava del perill de les addicions i de la seva rapidesa a l'hora de juntar-te amb elles. Una de les cançons que va ser segon senzill abans de que aplegara un àlbum que es publicaria al 2023, que es va titular Every Loser, i on, entre altres, va tindre allí un bon grapat de també músics i artistes d'altres generacions que van voler acompanyar a Iggy Pop, Duff McKagan al baix, dels Guns N' Roses, i després gent també com Chad Smith o George Klinghoffer dels Red Hot Chili Peppers, entre altres, perquè també van haver membres que van formar part dels Jane's Addiction. Així que rodejant-se d'alguns altres músics que, com no, havien seguit la trajectòria musical d'un desgastament de Iggy Pop.

I està la música d'una nord-americana, Frankie Rose, nascuda el 1979 i que, per tant, no va formar part d'aquella brillant dècada dels 80, però sí que la va escoltar amb el pas dels anys i així ho demostrava en aquesta bona cançó Play for Today d'un àlbum 17 Seconds que es va publicar allà per el 2019. I en poc més hem de dir adeu, hem d'anar portant el punt i final d'esta nova edició del Wallman d'Aristòteles. Això sí, com sempre, ens agradaria agrair a tots i a totes que ens prengueu un poc del vostre temps d'atenció i per als que ens escolteu, evidentment, a través de la xarxa d'emissores, a través de les vostres ràdios més locals, els nostres agraïments per a tots els que ens podeu escoltar a la Pobla de Vallbona, a l'Eliana, Alzira, Godella, Ribarroja, Pego, Guadassuar, a Consentaina, Ibi, Manises, Ondara o a Picassent també amb la seva ràdio LOM. Recordeu, això ha sigut el temps d'Aristòteles. Tenia un Wallman, una producció de Ràdio Altea des de la Marina Baixa per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Abraçada ben forta i recordeu que la vida amb música sempre és molt millor. Adeu!

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: 107.8 de la FM.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny. Pego commemora la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi. Visibilitzarà la lluita contra esta malaltia genètica que causa que el cos absorbisca massa ferro, il·luminant de roig la façana de l'Ajuntament durant el cap de setmana. Amb este gest, l'Ajuntament de Pego vol contribuir a la conscienciació social i a donar suport a les persones que conviuen amb esta malaltia i a les seues famílies.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.

0: Conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego? No ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila dedicades a la Muntanyeta Verda, una finestra a les arrels de Pego. Divendres 5 de juny a les 18:45 hores al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, el catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació del jaciment de la Muntanyeta Verda, Ignasi Grau, impartirà la conferència La Muntanyeta Verda, una finestra al món íber de Pego i les Valls. A les 20 hores, el catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre, abordarà la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Dissabte 6 de juny, visita guiada amb Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda. Cal inscripció prèvia al correu atzailapego@gmail.com. Col·labora Ajuntament de Pego i Anya Lasrac.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
3: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Evans parteix de l'impressionisme de Debussy i de Ravel i porta al jazz una influència de tall clàssic europea plena de lirisme, relaxació e introversió. L'escriptor Jean Lys va batejar Bill Evans com el poeta del piano a causa de les belles construccions melòdiques que improvisava. Avui ací al programa tenim el gran pianista de jazz Bill Evans.

Estem escoltant el gran pianista Bill Evans, nascut bueno, en New Jersey el 16 d'agost de 1929. Realment li diuen William John Evans, però bueno, tot el món el coneix com Bill Evans. Va ser un pianista i compositor nord-americà de jazz. La seva obra abasta el cool jazz, el post-bop, el bebop, no? Després del bebop pues estava el bop i la música modal, no? És considerat un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu ús impressionista de l'harmonia, les interpretacions de repertori tradicional de jazz i l'adopció de l'estil d'acords en bloc i les característiques línies de melòdiques rítmicament independents. La seva influència es pot percebre en nombrosos i també reconeguts pianistes Chick Corea, Kay Garrett o Herbie Hancock, per exemple. Avui tenim ací a Bill Evans, ací el programa Jazzlu, estàs a Ràdio Pego. Continuem en The Tour Ahead.

Bill Evans, senyores i senyors, encara que va néixer i va treballar bona part de la seva vida a Nova York, el seu estil és representatiu i de l'anomenat West Coast Jazz, on músics majoritàriament blancs de la regió californiana van obrir nous modes d'expressió al gènere, que fins llavors estava caracteritzat pels conflictes racials i econòmics. Va aconseguir la integració de músics de diferents orígens socials, culturals i racials, com Oscar Peterson, John Coltrane, Dave Brubeck o Milt Jackson, i la màxima expressió del qual es va poder veure en les primeres edicions del Festival de Jazz de Newport als anys 50. Bill Evans, avui així el programa Jazz Lu, estàs a Ràdio Pego. Continuem en una cançó, s'anomena My Romance, Bill Evans.

Així seguim escoltant bona música. Estàs en el programa Jazzlu, estàs a Ràdio Pego. Continuem amb Bill Evans en la cançó Some Another Time.

A Bill Evans se li retreuen un allunament excessiu de les arrels africanes del jazz, i d'altra banda també se li ha atribuït cert efecte de monotonia, de considerar una audició global de la seva obra. A causa del seu aferrament rigorós a la seva norma estilística, una de les seves principals aportacions al jazz és l'estructuració de trios jazzístics en què el piano manté un diàleg profund amb el bateria i el baix, dins de la norma d'improvisació sobre línies melòdiques comuns. Bill Evans, avui així al programa Jazz Lu, anem a continuar en Yes Tones.

Bill Evans, el gran pianista de jazz nord-americà, de Nova Jersey. Els seus primers estudis musicals els va realitzar a Southeastern Louisiana University amb una beca de flauta. Ahí va rebre classes teòriques, va tocar a la banda de música i va jugar al futbol americà. I es va graduar en el piano en 1950. Va començar una gira en Herbie Fields Band, però va ser criat aviat a files i va acabar tocant a la Fifth Army Band, prop de Chicago. Després de 3 anys de servei, va arribar el 1954 a Nova York, tocant el quartet de Tony Scott i amb el guitarrista Wounded Love. En aquella època va començar estudis de composició a Mannes School of Music, on es va trobar amb el compositor George Russell i les seves teories sobre el jazz modal, i va rebre el seu diploma com a músic cap al 56. Havia gravat ja el seu primer àlbum com a líder per a la companyia Riverside, New Jazz Conceptions, encara mirant per l'estil bebop del mestre de piano Bud Russell. Continuem escoltant Porgy Bill Evans, Radio Pego.

Bill Evans, que va morir a Nova York a causa d'una insuficiència hepàtica i una hemorràgia interna provocada per... ahí està, vale, un missatge. Per l'actuació de... per la, bueno, l'addicció a la heroïna i a la cocaïna, va arribar a l'hospital Mount Sinai amb quadre de pneumònia i desnutrició. Estava acompanyat pel seu baterista Joe LaBarbera i la seva nòvia Lauren Schoening, i va morir el mateix dia que va ingressar. Tenia 51 anys, que em costa dir, que és l'edat que tinc jo ara. Segons testifiquen els seus biògrafs, el final de la seva vida, enfonsat pel suïcidi del seu germà, el pianista va voler dedicar exclusivament la seva vida a la música. Estàvem escoltant el disc de l'any 61, que ara si el trobe, i este que escoltem, que sempre posa la final del programa, este és ell al piano, en Brubaker, tocant Day 5. Fins aviat, que sigueu molt feliços, que tingueu molt d'amor i molta salut.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Petarba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
3: Cada cap de setmana hi ha clàssica a aquesta emissora.
4: Cada cap de setmana el Musiquer conté 120 minuts de música clàssica.
3: Cada dissabte i diumenge, en directe i a la carta sempre que vulgues, trobaràs els millors pentagrames llegits per excel·lents intèrprets.
4: El Musiquer.

0: Cada setmana i aquesta mateixa hora comença un temps de clàssica.
1: L'equip del programa desitja que passen un temps de clàssica el més agradable possible i que les notes que escoltaran el musiquer d'avui siguen del seu gust. Ben trobades i ben trobats en aquesta sintonia i si els pareix, obrim el musiquer, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes produït per Ràdio L'Hom de Picassent i Ràdio Sol Albal.
0: Si vostè és assidu oïdor o oïdora d'aquesta emissora, ja sap que cada setmana, en aquesta sintonia, tenim per costum obrir una caixa de música en la qual trobem harmonies i estructures que ens resulten clàssiques.
1: Si els sembla, obrim el musiquer.

La primera cita musical del programa d'avui ens la porta l'orgue i la comunitat cistercenca de Santa Maria de Vallbona, un indret aquest que als inicis del segle XXI encara es reprodueix la manera de viure's a la que es feia durant el segle XII, quan aquesta congregació femenina de monges de clausura van ser fundades. Avui escoltarem El Tapadet, una peça que conté també les veus de les monges del monestir.

0: postres de música va al compàs de les bandes.
1: A la secció d'avui anem a escoltar el primer moviment de l'adaptació per a banda sinfònica de l'obra del compositor Francisco Tamariz Fallos, coneguda sota el nom genèric de Vents. Es tracta d'una obra de llarga durada que, interpretada per la Unió Musical de Torrent, ens ocuparà uns 5 minuts del programa. En aquesta ocasió, l'esmentada formació musical està dirigida pel seu mestre director d'aleshores, Manuel Enguídanos Cotanda.

El Musiquer, un programa de música clàssica a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Cada setmana hi ha una cita amb un programa de clàssica, de música clàssica. El Musiquer, a la teua ràdio municipal.

0: sí, auditori, digam.
1: Escolta, guapa, em podries passar amb el fantasma del teatre?
0: De part d'aquí?
1: Sóc el fantasma de la casa de la cúpula.
0: Li passe, li passe.
2: T'he vist a la darrera representació i m'he quedat amb la teua cara.
1: No digues tonteries, Jacint. Sóc Melo, el fantasma de la casa de la cúpula.
2: Epa, no sabia que eres tu, què passa?
1: Saps si a l'emissora del poble fan un programa de música clàssica?
2: Amb certesa no ho sé, però he sentit campanes, que sembla que sí, en fan. Tu saps res?
1: A mi m'ha dit l'esperit de l'ambulatori que avui l'emeten a l'emissora del poble. Avisa l'espectre de la revolta i el fantasma del campanar que sintonitzen l'emissora perquè comença el musiquer.
2: Perdona, digue-ho tu perquè jo no tinc sal del mòbil i ara no puc colar-me en secretaria.
1: Vinga, sempre em fas el mateix. Escolta el musiquer.

0: Ma che cosa fai? Vincenzo, Vincenzo, che cosa fai in questo momento? Mi piace sentire un attimo d'opera e voi uscite con la venda del taladro. Prego, ascoltate un attimo d'opera, per favore.
1: Libiamo, libiamo, energetica, che la bellezza in fiore.
2: Il fragmento dell'opera che ascoltarem qui, té com a decorat principal la ciutat de Jerusalem, al rerefons de tot. És el moment en què l'exèrcit cristià comandat per Gofret de Bouillon assetja la ciutat. Una ciutat que és defensada pel ser el seu rei de nom Argand. Amb aquestes cordes argumentals, George Friedrich Handel va saber compondre l'òpera Rinald gràcies al text del llibret d'Aaron Hill i Giacomo Rossi. Avui serà l'orquestra del Teatre La Fenice de Venècia l'encarregada d'interpretar la partitura.

Armida es vanta i se n'alegra d'haver capturat Rinald, a qui pretén matar. Però quan el veu per primera vegada se n'adona de l'extraordinària bellesa del cavaller i cau rendida i presa d'amor per aquesta figura d'una persona tan atractiva.

El tercer acte de l'òpera Rinald s'hi desenvolupa als peus d'una muntanya francament lletja, al cim de la qual es troba el castell d'Armida, pròxim a la cova del mag, a qui Gofret demana ajuda per tal de recuperar Almirena i Rinald.

0: En clau d'història, un repàs a la sinfonia dels darrers 500 anys.
1: A finals del mes de maig de 1859, Tchaikovsky acaba els seus estudis a l'Acadèmia de Dret i immediatament després es va convertir en funcionari estatal. Comptava tan sols amb 19 anys d'edat, però no fou fins 1861 que Piotr Ilich Tchaikovsky decidí intentar convertir-se en músic professional.

L'any 1852, quan tan sols comptava moderns mussors i amb 13 anys d'edat, fou enviat a l'escola de cadets de Sant Petersburg i va ser allà on tal setmana com aquesta va estrenar la seva primera obra, la Polca dels aspirants, amb la qual va obtenir un bon renom.

0: En clau d'història, un repàs a la sinfonia dels darrers 500 anys.
1: Corria l'any 1847 quan van aparèixer els primers assajos d'Alexander Borodin. Un concert per a flauta i piano juntament amb un trio per a dos violins i violoncel sobre un tema de Meyerbeer van ser la carta de presentació d'aquest compositor nascut el 12 de novembre de 1833 a Sant Petersburg.

El Musiquer, un programa de música clàssica a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Cada setmana hi ha una cita amb un programa de clàssica, de música clàssica. El Musiquer, a la teua ràdio municipal. Clàssics, clàssics, l'hora dels compositors més coneguts. Nikolai Rimsky-Korsakov tenia 18 anys quan va ser literalment arrencat de la música perquè son pare volia que ingressara igualment en l'armada del tsar. L'any 1862 ascendia al grau d'oficial de la Marina i per aquesta raó va haver d'encetar un llarg viatge de creuer obligatori per a tots els oficials d'aleshores. Aquest viatge va durar 3 anys i va fer escala a Anglaterra i altres països europeus.

L'any 1866, Rimsky-Korsakov va compondre una obertura sobre temes russos i l'any 1867, un any després, una fantasia sobre temes serbis. Fou durant l'estrena d'aquesta segona obra quan el crític Stasov encunyà el terme «xicoteta banda invencible», que fou com des d'aleshores es va conèixer el grup dels cinc compositors russos del moment.

No me direu que no és bonic. Es toca triat avui per a entrar al racó de la sarsuela hacia Petrer. La escena inicial de Los Gavilanes, que és, crec jo, la millor sarsuela de totes les que va composar Jacinto Guerrero i que torna a representar-se la temporada que ve al Teatre de la Sarsuela de Madrid. La setmana passada ja vos vaig comentar que la segona quinzena de maig és propícia per a que els teatres on hi ha programació lírica a Espanya presenten la de la temporada següent. Recordareu que vos vaig dir que al Palau de les Arts de València portaran la Verbena de la Paloma en producció del Teatre de la Sarsuela i al Maestranza de Sevilla, Luisa Fernanda, en producció del Teatre Reial de Madrid. Dins d'este context, abans d'acabar el mes, se va presentar la del Teatre de la Sarsuela amb un contingut, per a mi, molt pobre. Molt bon dia a totes i tots. Los Gavilanes és una reposició de la producció que se va estrenar a 2021 i serà el segon títol de la temporada on, com és habitual al teatre que lleva el nom del gènere, tan sols hi hauran 58 representacions escèniques. Tot el demés seran concerts, recitals, dansa, però sarsuela pura i dura, 58 sessions.

La entrada de Juan de los Gavilanes amb Juan Jesús Rodríguez. Que baritonazo, eh? Llevan la veu cantant junt al cor del Teatre de la Sarsuela i l'Orquestra de la Comunitat de Madrid, dirigida per l'alcoià Jordi Bernàcer, en una de les representacions del passat 2021. Ells dos tornen a estar en les programades per a la pròxima temporada del Teatre de la Sarsuela també, on estarà la presència de les sopranos valencianes Maite Alberola i Amparo Navarro. Com abans vos he dit, per a la temporada que ve del Teatre de la Sarsuela me pareix molt pobra. Se repeteixen Los Gavilanes i La Verbena de la Paloma, la mateixa que se veurà al Palau de les Arts de València. Se presenta la producció del Barberillo de Lavapiés, que se va estrenar a Basilea, dirigida per l'alemà Christoph Loy. I esta sarsuela preciosa ja se va veure a 2019 en una producció que va obtindre un dels majors èxits d'este teatre durant el segle actual. No sé per què ara programen una producció distinta 7 anys després. I també s'estrenarà una nova producció de La Bruja. Bueno, també no, s'estrenarà una nova producció de La Bruja, de Ruperto Chapí, que la veritat tampoc me sedueix molt, perquè dins d'este segle XXI ja la van programar i Chapí té coses tan bones com La Bruixa que bé mereixen donar-les a conèixer al públic. Per tant, no vaig a dir que no sigui interessant la programació per a la majoria dels habituals d'este teatre, però crec que ja que tan sols se programen 6 produccions distintes per temporada, se deuria d'apostar per menys repeticions.

Segona part del grandiós, com tota l'obra, concertat final del segon acte de La Bruja en interpretació al Palau de les Arts a gener de 2007, amb Ana Maria Sánchez, Alberto Arrabal, Jorge de León, Sílvia Vázquez, Vicenç Esteve, Orquestra de la Comunitat Valenciana i direcció d'Enrique García Asensio. La Bruja és una de les sis obres programades per a la temporada que ve al Teatre de la Sarsuela, junt del Barberillo de Lavapiés i Los Gavilanes, que vos he comentat, hi hauran quatre sessions d'una obra barroca, Venus i Adonis, és a dir, la més guapa i el més guapo en la mitologia. I com a gran novetat, l'estreno d'una òpera espanyola que no sé per què no l'estrenen al Teatre Reial. Una òpera que crec serà un gran èxit. El seu títol, Las 13 Rosas Rojas, i se basa en la història de les 13 joves madrilenyes que van ser detengudes a l'acabar la guerra, tancades a la presó on es van maltratar a més no poder per a ser fusillades el 5 d'agost de 1939. A 2007 se va estrenar la pel·lícula Les 13 Rosas, que a les persones que tenim un mínim de sensibilitat ja ens va fer saltar les llàgrimes. I crec que en les sis sessions programades d'esta òpera nova passarà més o menys el mateix, donada la crueltat que se va tindre amb aquestes 13 gales simplement per haver lluitat per la llibertat i la igualtat, inclòs la de les persones que després les van assassinar.

0: L'escena de l'inici de la correguda del segon acte del Gato Montés del mestre Penella, amb el repopular pas doble que té molta més música de la que coneixem per l'adaptació per a banda que se sol interpretar. L'hem escoltat per l'Orquestra de València, dirigida per Enrique García Asensio. Després de comentar molt de passada la temporada que ve al Teatre de la Sarsuela, tenim que recordar que l'actual presenta este dimecres l'última producció escènica, El Gato Montés, amb 15 sessions, sent l'última el dia 28. Després, 2 setmanes de dansa i vacances. Com ja vos vaig dir ahir, la direcció escènica d'esta producció és de Christoph Loy, que d'esta forma segueix complint l'objectiu que se va marcar quan va fer 7 anys o quan fa 7 anys va acollir per primera vegada a vore una sarsuela, la del Manojo de Rosas, i va quedar prendat. I aquest objectiu era el d'introduir-se al món de la lírica espanyola i bé que ho està aconseguint. Hi ha una gran expectació per veure quin muntatge ha preparat per a aquesta història de torers i bandolers, este director alemà, i sobretot com resol l'escena de la correguda on Rafael perd la vida. I per avui, i per este cap de setmana, menys del racó de la sarsuela. El dissabte que ve, més. Cuideu-vos.
1: Vinga, vinga, vinga, vinga. Ens ha fet gràcia a l'equip del programa el fet que hagis acabat avui amb el Gato Montés. Cada dia ens assemblem més a la televisió autonòmica que en mans dels que ara ens governen han tornat a programar corregudes de bous i programes sense xitxa ni cansala. Nosaltres cloguem el programa d'avui de la mateixa manera que l'hem obert i així tancarem el cercle. Ens acomiadem amb música del compositor Joan Baptista Cabanilles, interpretada pel professor Vicent Ros.

S'equivoquen els qui pensen que la joventut és només una etapa de pas. A Pego, els nostres joves tenen veu, tenen idees i, sobretot, necessiten espais on ser ells mateixos, sense filtres ni perjudicis. Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, parlem d'acompanyament real, de diversitat i de com es construeix la confiança dia a dia. Ens acompanya Maido Moreno, tècnica de joventut de l'Ajuntament i l'ànima d'InfoJove, un espai viu que està transformant el present del nostre poble. Una conversa plena d'energia positiva, de música amb història i de futur compartit. T'esperem aquest dimarts, 9 de juny, a les 20 hores, a la sintonia de Ràdio Pego. Entre nosaltres, perquè la teua veu importa.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM. 107.8.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí
1: o sí?
3: Gobierno de España.
4: S'equivoquen els qui pensen que la joventut és només una etapa de pas. A Pego, els nostres joves tenen veu, tenen idees i, sobretot, necessiten espais on ser ells mateixos, sense filtres ni perjudicis. Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, parlem d'acompanyament real, de diversitat i de com es construeix la confiança dia a dia. Ens acompanya Maido Moreno, tècnica de joventut de l'Ajuntament i l'ànima d'InfoJove, un espai viu que està transformant el present del nostre poble. Una conversa plena d'energia positiva, de música amb història i de futur compartit. T'esperem aquest dimarts, 9 de juny, a les 20 hores, a la sintonia de Ràdio Pego. Entre nosaltres, perquè la teua veu importa.